que fins i tot davant la major de les meravelles, el meu pensament se'n segueixi meravellant més.

Així, quan més endavant m'encalci potser la mort, l'angoixa de qui viu o la solitud final de qui estima, pugui dir de l'amor que vaig tenir que no és immortal perquè és una flama, però que era infinit